0: Deu papo, hein?
1: Tá de boa.
2: Tá com a gente.
1: Fim de semana.
3: Na Mateli FM.